0: degustació gastronòmica gratuïta, actuacions musicals i espai d'oci infantil. Dissabte de 10 i mitja del matí a 8 de la tarda. Diumenge de 10 i mitja del matí a 6 de la tarda. Trobada de pobles, 24 i 25 d'octubre al recinte firal d'Eivissa. T'hi esperam. Organitza Consell Insular d'Eivissa.
1: Onda Cero, tu ràdio.

0: desindústria salinera, anava a dir salinera, però no era de Salinera llavors, llavors era de Eivissencs, era de la Universitat d'Eivissa, que era qui tenia els drets d'explotació immemorials de les salines.
1: Des de quan se remonta la història de les salines o la història de la sal en Eivissa?
0: Ui, això m'ho hem d'anar abans de la nostra era, abans de Crist. El que passa que sabem molt poca cosa, eh? Sabem com es forma geològicament tota aquesta zona per al·luvions successius des de les muntanyes que tenim més al nord, que van omplint una zona de pantanosa, una zona de marjal, que va deixant uns llocs on encara hi havia aigua de la mar, que són avui dia estanys. Però els estanys que veiem ara estan remodelats, molt remodelats, per la mà de les persones, per fer-les productors de sal. Però abans aprofitava una formació natural d'una costa molt baixa en què quedava tancada per diferents barres de la mà oberta. Això suposam que es va aprofitar ja en temps dels púnics. Suposant per què? Perquè hi ha diferents jaciments arqueològics, entre ells una sacaleta, que ja seria d'època fenícia, és més antic encara, com un centre d'interpretació de molt, molt convenient visita, que la seva situació propera en aquest lloc ens està indicant que segurament hi havia una explotació de les salines, de la sal.
1: ¿Y cómo se sacaba la sal entonces, si se conoce?
0: Bé, igual que després, segurament era un procés més natural, entrava aigua de la mà en els temporals d'hivern, aquella aigua en l'estiu es anava evaporant i a les vores anava quedant una sal de qualitat X, no? Perquè no hi havia tot el procés de decantació successiva de minerals que es té en compte avui dia. Però era una sal, i això ja es degué anar perfeccionant posteriorment fins a arribar a unes salines pròpiament dites. Eh? Però de tota aquesta part d'època púnica, d'època romana, d'època bizantina, coneixem molt poca cosa encara. Eh? Fan falta estudis geològics, estudis arqueològics, hi ha molta feina per fer.
1: Lo que sí que conocemos era cómo se controlaba desde la universidad, como tú bien nos has dicho, era de los ibicencos. ¿Cómo se controlaba toda esa extracción de sal, la cantidad de sal que podía tener acceso cada familia? ¿Cómo se llevaba?
0: Sí, mira, tant en època romana com en època posterior, quan ja és de la universitat, com dius, una cosa segura és que feia falta molta gent, perquè la sal té valor si tens una tonelada de sal, però si tens una embosta de sal, poca cosa podràs fer. Pots fer per una casa, però no pots fer a nivell comercial. Per tant, feia falta molta gent, feia falta mobilitzar molta gent. I hi havia d'haver alguna manera per mobilitzar aquesta gent, perquè un no venia a les salines per gust, ara sí, a la platja, però per treure sal no. Per tant, en època andalusina, època islàmica, devia haver una manera de coordinació, d'integració de la gent del camp que vengués a treure la sal. Després de la conquesta de 1235 ja ho sabem una mica més com es feia. I la manera com es va fer va ser com una, ara vaig a dir un desbarat històric, una cooperativa. I bueno, tothom que vengui té dret a sal. Tothom que vengui, però tothom ha de venir. O sigui, és...
1: Era un trabajo tremendamente duro.
0: Sí, exactament. Sí, clar, però si tenies dret a una quantitat de sal, i com varen fer això? Dic, segons la riquesa de cada família. Les famílies més riques els hi tocava més sal, a les més pobres els hi tocava menys sal. Però tothom tenia dret a sal i l'obligació de venir el de treure.
1: Y venían hasta aquí, hasta donde estamos muy cerquita de aquí, de San Francisco de Sestain.
0: Sí. Tota aquesta zona, clar, s'instal·laven a vivaquetjar per aquí on podien, a les muntanyes, feien barraques, que les tenim documentades, sí, amb barraques, que a més era un tipus d'organització de la feina, perquè hi havia un cap de barraca, el que serà després és cap de colla i sa colla. Per tant, tenim documentada com s'organitzava sa feina, almenys des del segle XIII. Y sucesivos años.
1: ¿Ya cuándo pasa a convertirse en propiedad de la salinera?
0: Clar, després ve la famosa guerra de successió en què els Àustries i els Borbons es lien a tirs a tota la península ibèrica, guanyen els Borbons, que són els avantpassats del rei Felip d'ara, guanyen Felip V, ara tenim el VI, i aquest senyor, com que Eivissa, totes les Balears, van estar de part del candidat de la casa d'Àustria, va dir, he sentit dir que hi ha unes salines expropiades per dret de conquesta, i van passar la corona. La universitat va fer un plei, va intentar que això no fes així, però va perdre. Diu s'acte, diu se li impuso eterno silencio. És a dir, que no podia apel·lar ni podia recórrer res, i per tant va passar la corona. La corona les va administrar des de 1715 fins a 1876-77, en què es van subestar. I es van subestar a privada, una empresa privada, que va acabar sent salinera espanyola d'avui dia.
1: I ja s'empezó a exportar a altres llocs de fora de la isla?
0: S'exporta des de sempre, perquè era tenir sal, en qualsevol casa que volgués tenir sal, se n'anava uns cocons de vora de la mà i rascaves els cocons i tenies sal, no?

0: però per treure sal per exportar necessites treure molta sal, perquè has d'omplir barcos, has d'omplir tones de sal, i per tant això s'ha fet sempre. En quin volum és el que ha anat augmentant amb els temps, no? Perquè s'ha mecanitzat, perquè s'han acondicionat els estanys i es produeix més sal. Però la gràcia de les salines d'Eivissa és que és una salina productora per exportar durant tota la seva història.
1: I en los orígenes, ¿dónde se llevaba? Ja por mera curiositat.
0: En los orígenes no ho sabem, perquè no sabem quan comença, però hem de pensar que a llocs on no hi havia salines properes, en els llocs on tenien més dificultat per obtenir sal. Sí que ho sabem després. A partir de l'edat mitjana, el client principal de la sal d'Eivissa és Gènova. Són els genovesos. Tant per dur la Gènova com per revendre a altres bandes. També els venecians durant un temps, però després, sobretot, els genovesos.
1: I salien des d'aquí d'Eivissa en barco hasta Gènova.
0: Arribava el barco mercant de genovès aquí, primer traien la sal de l'estany, la traginaven en el carregador de sal, el carregador es mesurava i es traginava una barca, una barcassa, que dirien després, de la barcassa es transportava aquella sal dins el barco mercant. O sigui, això és molta feina, molta suor per enmig de tot això, al mes de setembre. I aquell barco carregat pagava els drets que havia de pagar, la sal que havia comprat, i se n'anava. I això era un ingrés en moneda bona, perquè s'exigia moneda de plata per pagar, un ingrés per a Eivissa extraordinari, perquè estava fora de l'ordinari, però no és que fossin milionaris aquí. Però les fortunes que hi havia a Eivissa, les poques que hi havia, es van fer amb aquest comerç de sal.
1: I era un treball que se passava de pares a fills?
0: Era una feina que passava de pares a fills, perquè sa família era sa unitat de feina que es convocava a treure sal aquí, i després, clar, ses famílies benestants no venien a arromangar-se aquí a treure sal, sinó que durant el segle XIII, XIV, XV, XVI, XVII tenien esclaus, tenien captius. I aquests captius, que els tenien tots els anys fent feines, una de ses feines principals era que està a les salines traient sal durant la temporada.
1: I ja l'última, ¿cuándo empieza a decaer un poco el negocio de la sal aquí en Eivissa?
0: A partir del segle XVIII i sobretot del segle XIX, algunes produccions agrícoles, com la manlla, per exemple, les ametlles, passen en valor econòmic, que això ho ha estudiat molt bé en Joan Carles Siré, passen en valor econòmic per damunt del valor d'exportació de la sal. A partir d'aquell moment, diríem, està en decadència. O el camp està en floriment, en època bona, no? Diguem. Però és segle XIX, segle XX, però no deixa de tenir importància mai, perquè els jornals que facilitava, els jornals que es podien fer a la salinera, ja estan parlant de quan hi havia la salinera, a molta gent del camp d'Eivissa els facilitava un salari, no en sal, sinó en moneda, en pessetes, molt important per aquestes... Per exemple, els lots que es volien casar i havien de fer 4 duros per poder-se casar, bueno, pues a fer jornals a les salines. Això era importantíssim. Hi ha els dos llibres ara d'en Esperança Means, que són unes entrevistes a gent major sobre les feines salines, que són molt clarificadors en aquest aspecte.
1: I ja sí que sí, l'última, que rastros nos queden todavía de ese trabajo de las salinas a día de hoy?
0: Bueno, mos queden les salines, tot el que són els estanys, concentradors, cristal·litzadors, totes les instal·lacions que hi ha rodant la salinera, com ara l'església de Sant Francesc i l'antiga casa de les salines o casa de la bandera, que també li deien, i tot aquest paisatge que mescla el paisatge natural, valors naturals amb valors humanitzats, per tant històrics, és un valor extraordinari, absolutament extraordinari, i a més estan en ús, segueixen explotant 2.000 anys més tard. Això és un valor, jo el considero extraordinari.
1: Pues ya lo han oído, la historia de Eivissa no se puede entender sin la sal, ya que durante siglos fue una fuente de riqueza, un producto que conectó además nuestra isla con otros puertos del Mediterráneo, con Génova, que lo acabamos de escuchar con Antoni Ferrer Abárzuza, historiador, en este especial que estamos dedicando a la Fira de la Sal, que cumple 10 ediciones en más de uno Eivissa y Formentera. Antoni, como siempre te digo, ha sido un auténtico placer que nos des esta masterclass sobre historia de las salinas, y a los que nos encanta la historia, como siempre, nos dejas con la boca abierta. Antoni, ha sido un auténtico placer.
0: Moltes gràcies, mos veiem divendres, dissabte, diumenge, a la Fira de la Sal.
2: Onda Cero, tu ràdio.
3: Llega de Tapas por Eivissa. Del 21 al 25 de octubre, más de 30 restaurantes te esperan con tapas espectaculares, mucho sabor y una ruta para disfrutar Eivissa. Toda la información en nuestra web. De Tapas por Eivissa, del 21 al 25 de octubre, con la colaboración del Ayuntamiento de Eivissa y Transmed.
4: Cuando el reloj corre en tu contra, cada minuto importa, porque un minuto salva y 6 horas condenan.
5: Servicio de Neurocirugía de Grupo Policlínica. 25 años atendiendo urgencias neuroquirúrgicas en

0: Xerrat, xerrat, xerrant a Catalina. Encara no ha començat i ja comença aquesta tertúlia. Catalina Siret, què tal? Benvinguda als micròfons d'Onda Cero.
1: Hola, molt bona tarda. Saludeu de poc que tenim pot aquí, Xerrat.
0: És que després d'escoltar aquesta entrevista amb en Alfonso Rodríguez, amb els delegats...
1: No, estic molt indignada. Estic molt indignada en ser delegat del govern.
0: Ara ho comentarem també. Julián Timonet també, que està amb nosaltres. Què tal, Julián?
2: Muy buenas, muy buenas. Viendo aquí a Catalina indignada.
0: I en Josep Begú, que també ens acompanya avui en aquesta tertúlia d'Illes Balears i la Onda. Com estàs, Josep? Josep?
3: Sí, me sentiu?
0: Ara sí, què tal?
3: Hola.
0: Bones
1: Hola,
0: tardes.
1: Josep, bones
3: molt
1: tardes.
3: Bé, molt bé, molt bé. Bon dia a tots.
0: Bueno, acabam d'escoltar aquesta entrevista amb el delegat del govern, que ara ho deixa per anar-se'n a les eleccions, no?, com a candidat socialista.
1: Això és el que diu.
0: A Calvià, que ha tornat. Nega Catalina està indignada amb aquesta, bueno, amb aquestes declaracions, jo no sé quina opinió, perquè es veu que els motius que comentava, ell ja tenia decidit, segons mos ha contat, que en l'estiu que anava a deixar el càrrec. Catalina.
1: Bueno, és que parla amb una persona que ha passat en una situació similar, vull dir, jo era delegada del govern, el juny o juliol de 2002 se va fer públic i jo seria la candidata a la Batllia de Palma de l'any 2003. I jo vaig demanar, vaig suplicar en el president Aznar en aquell moment que, per favor, m'allargàs el màxim temps possible la meva presència i la delegació del govern. Perquè, siguent delegada del govern, tenia una presència institucional, podia anar a diferents actes, podia tenir una presència social, ciutadana, que només siguent candidata no podria tenir. I, per tant, jo vaig deixar, o me va cessar, perquè haurà de cessar el meu Consell de Ministres, el gener de 2003. I, per tant, de gener de 2003 a maig de 2003, que van ser les eleccions, vaig tenir aquest temps per ser només candidata. Però jo tenia, no necessitat, però considerava positiu per la meva candidatura tenir un càrrec institucional com a de la delegació del govern per tenir una presència que, siguent només candidat, no podrà tenir. Per tant, hi ha d'haver un motiu que no el vol explicar, doncs que no l'expliqui, però hi ha un motiu de fons que no pot ser només la dedicació que havia, que és un municipi que el coneix de sobres, que pot tenir dedicació al marge de ser delegat del govern, i que jo mai havia estat candidat a Palma ni alcaldessa de Palma, com ja està molt d'anys a parlar de Calvià. Per tant, és un motiu que jo, com que he viscut en propis cants aquesta situació, no entenc.
2: Y quizás por añadir un detalle, creo que a lo mejor la diferencia, y si no me corriges, Catalina, porque a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero es que a nosotros ahora aquí tenemos, dentro de 40 días, tenemos unas elecciones generales.
1: Claro, claro, es que no se entén.
2: Claro, es que realmente este otro paradigma de tener esta situación, ¿cuál es? Para que saquemos a otro elemento a la calle para cantarnos los mantras constantes.